sorno si bon d'ore més, pesem sorno i xin mateix, no hi blai pujar i aga, ni l'extrem ho variata, sagu, sagu, sagatan, mig som sorno i tendà.

Sorno si van d'orre més, pesem sorno i silmat més. No hi blai pujari aga, mil extremo variata. Sago, sago, sagatan, mixon sorno i tendada.

sornos i bon d'or més. Pesem sornos i el mateix. No hi blai pujar i agar. Mil extremo variata. Sago, sago, saratan. Mixon sornos i tant d'haver.

les jours des attendus, les exponents de la balle, cada esrafa amb un lala, segons a gossar de tant, mi que són l'iPhone un de bé, i l'hemos de xan va bé, i se ha sigut l'ele. Fots uns cocos de brata, lluny allà a la brintiga, a casins i esrafa estat-me, que se m'ha llamat-me,

sorno si bon d'ore més, les hem sorno i xin mateix, no hi blai pujar i agar, ni l'extrem ho variatar.